0: Hoy por hoy Gandea, con Celia Chulia.
1: Molt bona vesprada de dilluns 28 de setembre, encetem esta última setmana del mes i ja amb temperatures que s'apropen un poc més a les de la tardor. De fet, es pronostiquen pluges per a esta setmana, també de cara al cap de setmana de fira i festes. Però això sí, de moment els preparatius tiren endavant. De fet, escolten.

És un dels assajos de les bandes del Tio de la Porra, que ja saben que eixiran al carrer el divendres, anunciant este inici oficial de la Fira i Festes de Gandia 2026. Les bandes, com sempre, com és tradició, passaran pels centres educatius anunciant que arranca la festa i que s'acaben les classes. Però, clar, ja hem dit que es preveu que per a esta setmana, especialment de cada cap de setmana, hi haja pluges. Eixa aigua, que ja estem habituats també a tindre-la en la Fira i Festes de Gandia. Com ens preparem de cara a aquesta previsió? N'hi ha en plan B? La veritat és que s'hauria de tindre un plan B, perquè ja diem que és més habitual del que pensem, aquestes pluges de cara a fira i festes. De moment, mentre mirem a veure si podem o no saber aquest plan B, aquestes previsions, com estan preparant-se de cara a aquest cap de setmana, anem a veure en la platja com està l'assumpte.

0: Avui ja sabem que està núvol i, per tant, normalment això fa que l'aigua estiga, la mar estiga un poquet marejadeta i, per tant, bandera groga, es pot banyar-se, però a la voreta, amb moltíssima precaució. I d'afluència estem en un 60% aproximadament. Ja sabem que estos núvols també afecten a l'afluència de gent que passa per la platja. Però bé, com sempre diem, quan hi ha bandera groga o roja i està així un poc en núvol, ja sabem que n'hi ha més activitats per fer, per passejar pel passeig, jugar inclús a vòlei en l'arena. No serà per coses que fer. Vale, ara sí que tenim a l'altra banda del telèfon a Juanjo Payà, que és tècnic de cultura d'ací de Gandia. Juanjo, molt bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada.
0: Escolta, que estàvem dient abans d'anar a la platja a veure com està la bandera, estàvem dient que es pronostiquen pluges, per a esta setmana, especialment de cara al cap de setmana. Esteu pendents,
1: sí,
0: no?
1: Bueno, la previsió actual és això, encara que són de molt poqueta intensitat, almenys el que poso, i esperem que vagi canviant aquesta previsió a millor conforme ha anat també evolucionant aquests dies, perquè també al principi marcava molta més aigua de la que n'hi ha ara, i esperem pues, això, que també poquet a poquet aquesta setmana vagi baixant també la previsió de pluges. Mm-hmm. Però bueno, veurem.
0: Això esperem, perquè és de veres, que encara falten dies i les previsions canvien molt sovint i de cara pues, això, a 3-4 dies pues, pot canviar moltíssim. Però en el cas de que ploguera, Juanjo, no sé si n'hi ha plan B o si se suspendrien algunes activitats. Com ho faríem, això?
1: A veure, la fira es viu al carrer. És ja molt difícil poder salvar en un plan B una festa com la Fira de Gandia. Sí que és veritat que tenim una sèrie d'activitats que ja estem prevenint possibles suspensions i buscant una reubicació, tenint en compte que aquesta setmana és també el 9 d'octubre, la setmana pròxima, i poder moure algunes activitats, les que fan a la Casa Cultura, algun concert que puguem fer en el carrer que pugui tindre una data més o menys pròxima que pugui celebrar-se i tal, però la gran majoria haurem d'anar esperant i veient com forma evoluciona, i en cas de suspendre, pot suspendre, però si pot ser en alguns casos pues, ajornar en unes hores o canviar, però bueno, hem d'anar en funció de cada activitat, la seva problemàtica i com es pot solventar.
0: Juanjo, és de veres que la Fira de Gandia molts anys ha plogut, plou, però sempre se sorteja i sempre se trau avant. No?
1: Pues sí, la veritat és que sí. Jo porto molts anys, ja, no sé si més de 15, en l'organització i hem tingut pluges molt fortes, vam tindre el turbonado un any, hem tingut de tot. Majoritàriament, bon temps i que hem disfrutat molt de la fira, però bueno, en cada cas pues, hem pres les decisions que corresponia per a poder solventar el que es pugui solventar i les altres coses pues, que si plou en el moment que succeeixen, pues ja no pots evitar-ho. No hi ha alternativa. Penseu que n'hi ha més de 160 activitats en 4 o 5 dies que pràcticament podem tindre algun plan B, hem reservat alguns espais que estan coberts i demés, però bueno, ja el dic, és molt complicat. Però bueno, anirem veient conforme evoluciona i en funció de les previsions pues, també prendre les decisions oportunes que considerem per al millor, per a la festa, perquè al final puguem disfrutar-la.
0: Pues bé, Juanjo, moltíssimes gràcies per atendre's, farem força perquè siga el mínim possible. Si plou, que plogo a hores que no molesten massa, que ens refresque un poquet i que es deixi.
1: La veritat és que sí, a hores d'ara sí. Bueno, les previsions que nosaltres manegem són de pocs litres al dia. Depèn del moment en què poden caure, a lo millor no signifiquen res, o a lo millor ens pues, fastidien algun acte important o el que sigui, però bueno, això és una miqueta... N'hi ha variables que nosaltres podem controlar com a tècnics, n'hi ha variables que podem arbitrar, però el tema del temps pues, de moment encara no podem preveure-lo en aquesta actitud, clar.
0: Claro. Pues molt bé, Juanjo, moltíssimes gràcies i això, farem força, que vagi molt bé.
1: Vosaltres, gràcies.
0: Adéu, bon dia. Adéu.

0: fuente con agua y con viento.
1: I canviem ara totalment de tema, perquè altra de les notícies del dia és respecte al vídeo que es va viralitzar la setmana passada de l'agressió a un jove magrebí el dia de les disfresses de les festes de tavernes, de mans d'un altre grup de joves. Doncs bé, sabem que el cas s'està investigant com a delicte d'odi. Però què significa això realment? Quines repercussions té de cara als agressors? Doncs li ho preguntem, com sempre, al nostre expert jurista de confiança, Vicent Estruc, d'Estruc Abogados. Vicent, bona vesprada.
2: Bona vesprada, Celia.
1: Conta'ns, què és això del delicte d'odi?
2: A veure, el primer que hem de fer sempre és que quan hi ha un cas obert que està sub judice, que es diu que està investigant-se en fase d'instrucció o en fase judicial, pues qualsevol manifestació, qualsevol opinió, qualsevol idea que es pugui donar al respecte s'ha d'agarrar en pinces amb molta, molta precaució, perquè és un tema que no sabem com està desenvolupant-se i n'hi ha que tindre un cert respecte a la investigació de la causa, no? Des d'aquesta premissa, en la que no sóc part del procediment i, per tant, no tinc un coneixement profund del que ha passat o del que està investigant-se, i basant-nos en el que s'ha dit als mitjans de comunicació, sí, pot ser que estigui investigant-se com un delicte d'odi, però jo, en la meva opinió personal, és que no només com un delicte d'odi, sinó hi haurien més delictes que s'haurien acumulat o que estarien en concurs real o en connexió.
1: Com quins, per
2: exemple? Com el de lesions, la pròpia agressió a la persona. Val?
1: Val.
2: En realitat, el delicte d'odi és un delicte que es pot configurar com un delicte autònom, és l'article 510 del Codi Penal, que està enquadrat, i és important que es diga això, està enquadrat dins d'un títol del Codi Penal que es diu Delitos realizados en el ámbito de los derechos fundamentales y de las libertades, o sea, de las libertades públicas. És a dir, el delicte d'odi és un delicte que protegiria les drets fonamentals més bàsics i més elementals que pugui tindre una persona. És a dir, el delicte d'odi seria qualsevol manifestació que pugui atentar contra la raça, la religió, la condició sexual, la aporofòbia, fins i tot s'anomena, la condició de pobre de la
1: pobre,
2: persona.
1: Pare.
2: És a dir, qualsevol manifestació que atacara la llibertat individual d'aquesta persona o el seu exercici legítim emparat per el capítol de drets fonamentals de la Constitució espanyola, en el sentit de que hi haguera la més mínima discriminació per raó de raça, llengua, pobresa, inclús parla de antigitanos, antisemita, en qualsevol manifestació d'aquest aspecte que pogués atentar contra, diguem-ne, aquests drets, s'enquadraria dins del delicte d'odi. Però tècnicament és un poc complicat d'explicar, perquè l'odi també està com una agreujant d'un qualsevol delicte genèric, com un agreujant, que és el 22.4 del Codi Penal, i també l'odi es pot articular o es pot, tipificar com un atemptat contra la integritat moral de la persona atacada, en este cas, que sigui l'article 173 del Codi Penal. És a dir, que uns mateixos fets tenen cabuda en diferents aspectes tècnics del Codi Penal i hauríem de veure, per això, com no coneguem la instrucció, no coneguem la investigació de la causa, no sabem com està articulant-se.
1: Vale.
2: Però des del meu punt de vista, ja insistisc en tota la prudència i precaució, jo pense que el que ha passat és un delicte de lesions, un delicte d'agressions. A aquesta persona li han pegat una palissa. Per tant, i crec que també hi ha un altre ciutadà nigerià que poc després també li van trencar la mandíbula o alguna cosa així.
1: Sí.
2: Són agressions, i si a més es demostra que la finalitat de l'agressió és el fer mal, el racisme pur i dur, el fer mal sí o sí perquè és d'una altra raça o d'una altra religió o d'una altra ètnia, ahir sí que hi hauria, des del meu punt de vista, un concurs de, lo que es diu, una acumulació, un concurs de delicte de lesions i d'odi.
1: Vale. Vale? Però el delicte d'odi pot ser un delicte en si mateix, sí, o és un agreujant sempre?
2: No.
1: Vale.
2: És un agreujant per a qualsevol delicte, però es tracta com un agreujant, no té les mateixes conseqüències, però específicament s'aplega com un delicte autònom, sempre i quan s'atente contra el que ha dit, els drets fonamentals i llibertats individuals, per raó de religió, sexe, raça, etcètera, pobresa, etcètera. Ha d'haver un atemptat directe o indirecte contra aquesta persona, ha d'haver una sèrie de manifestacions, ha d'haver una... O sigui, si de la gravació, que no l'he escoltada, la gravació que es fa, doncs, evidentment, no sé, es parlen de expressions, es preferixen expressions, no sé, doncs vés-te'n al teu país o tal, o no sé,
1: sí,
2: què, aquest tipus de coses.
1: A Marruecos,
2: etcètera. Aleshores sí que podrien quadrar-se en un atemptat contra la llibertat d'aquesta persona de dir, bueno, jo ja vinc així, tinc una sèrie de drets i obligacions, òbviament, però de drets que m'emparen les lleis i, per tant, la meva condició de marroquí o la meva condició de dona o la meva... Entenc, eh? O la meva condició de pobre o la meva condició de transsexual, no estàs atentant contra alguna cosa que va més enllà de la pròpia esfera individual personal de la víctima, sinó estàs atentant indirectament contra un col·lectiu, estàs fent-li mal a tot un col·lectiu que representa aquesta persona. Totalment. I això és el que està protegint-se.
1: I quan es qualifica com a delicte d'odi, quines repercussions té això en la pena que es fa als agressors?
2: Si no recorde mal, li poden caure, depèn de la transcendència de la gravetat, però si no recorde mal, crec que eren de 1 a 4 anys de presó i multa, si no recorde mal. O sigui, estem parlant d'uns delictes que no són... A veure, el legislador li ha volgut donar la importància que tenen, i no estem parlant de penes menors com pot ser una multa, sinó que estem parlant de 1 o 4 anys de presó. Són penes ja que comencen a ser importants.
1: I això és suma, per exemple, el delicte d'agressions.
2: Sí, és el que estava comentant.
1: Sí, vale. Són més anys encara, poden ser
2: més anys. Sí, es podrien acumular més anys. El que passa que també ahir, ja el dic sense conèixer l'expedient, també va dependre molt de la defensa de les persones, dels agressors, dels presumptes agressors, de com articula la defensa, l'advocat de la defensa, com articula els fets. És a dir, perquè a lo millor té... No puc dir-ho ara en l'antena, però també he vist de les notícies que han eixit a les redes socials, a la premsa, he vist que la defensa té certs arguments, certs elements que podrien afavorir els presumptes agressors, si s'articulen ben articulats. És a dir, és un tema delicat. És un cas, la veritat, tècnicament és un cas, diguem, atractiu, i perdoneu, a lo millor el que estiga parlant en aquests termes, en una cosa tan greu com pot ser una agressió d'aquest calibre, però estic parlant de tècnicament, en el món jurídic, tècnicament és un cas atractiu, perquè tècnicament... O sigui, anem a veure les possibilitats que té la defensa per a defendre's i les possibilitats que té l'acusació particular i el Ministeri Fiscal per a fer encaixar els fets en el delicte d'odi. I diguem que serà un cas...
1: Interessant
2: no? Des del punt de vista jurídic.
1: Clar, tu com a advocat en este cas, per això t'entra aquesta curiositat, no?
2: Sí, aquest
1: repte, perquè al final és un repte també de la justícia, podríem dir.
2: Efectivament.
1: Pisa, moltíssimes gràcies per vindre a explicar-nos tot això, veurem com queda, perquè clar, això estem parlant de que tardarà anys, no?, en resoldre's, o no ho sabem?
2: No ho sabem, depèn si hi ha un reconeixement dels fets per part dels agressors i n'hi ha una conformitat que es diu una acceptació de les conseqüències i tal, doncs potser tarda menys. No ho podem saber.
1: Molt bé. Vale. Pues estarem pendents. Moltíssimes gràcies.
2: De res, a vosaltres. Gràcies. Adéu.

0: I arrel de casos com aquest, des de diverses entitats socials de la SAFOR i de la mà del CDR, del Centre de Desenvolupament Rural, s'han posat en marxa per conformar la Taula per la Convivència, una iniciativa que té l'objectiu precisament pues, això, de sumar forces per poder tractar els casos de discriminació en diferents àmbits. Rebeca Gascón, responsable de l'àrea de persones migrades i racialitzades del CDR. Rebeca, bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada.
0: Conta'ns com s'acaba conformant esta taula per la convivència.
1: Pues la taula per la convivència es conforma perquè arran de totes les situacions que estem vivint de discriminació en diversos col·lectius, no són les persones migrades, malgrat que ara és el que més estem veient, vam notar la necessitat des del programa d'Igualtat de Tracte i No Discriminació fer una activitat comunitària, vale, on totes les entitats de la comarca que treballem en qualsevol col·lectiu vulnerable que tenen recauen prejudicis i estereotips sobre ells, puguem com tenir un espai de coordinació, de debat i un espai segur per a les persones que atenem on puguen donar veu a totes les persones que estem atenent diàriament en les nostres entitats. Aleshores, abans d'aquesta activitat comunitària com a tal, van dir que de contactar amb totes les entitats de la comarca i la veritat que va tindre molt bona acollida la iniciativa. Vam fer la reunió farà 2 setmanes, el que és la taula per la convivència, i la veritat que el que intentem és unir forces perquè és com que cada entitat treballa en el seu territori, de manera anem sobrevivint diàriament, i d'aquesta manera és unir forces per treballar per una convivència, perquè creguem que estem en un moment crucial per a fer molta sensibilització i sobretot estar al costat dels col·lectius que més ho pateixen. I el que t'ha dit abans, crear sobretot un espai segur on, i tindre també diferents vies d'entrar de cada entitat on puguem donar resposta a la gent que atenem. I creiem que estem en un moment que, pues bueno, que és molt necessari tindre això en la comarca.
0: A veure, Rebeca, tu també precisament eres de Tavernes,
1: sí,
0: no?
1: Sí, exacte.
0: I estàs al cas, per exemple, del sí. Vídeo i tot el que va passar, no?
1: Sí, això va ser un fet que també, malauradament, es nota molt, com t'ha dit abans, es nota molt la crispació en l'ambient, com aquesta divisió.
0: Sí.
1: Com i sobretot també que els missatges sempre van dirigits a la població àrab. Vull dir que estan molt estigmatitzats i estigmatitzades elles també. I pense que la crueltat d'aquest vídeo i també, no sé, el perfil dels agressors que eixia al vídeo deixa molt que desitjar entre la població jove, òbviament no tota, però la que estava ahí era un nombre gran de gent, tots gravant a una persona. I pense que això, que es nota molt ja la crispació en l'ambient. De fet, a les persones que nosaltres atenem, sí que mos verbalitzaven l'altre dia, perquè clar, nosaltres es proposem activitats on les activitats que nosaltres fem sempre solem fer-les a l'aire lliure, en els pobles, per fomentar la vida en el poble, per veure la diversitat, perquè realment els pobles que nosaltres habitem són acollidors i són pobles diversos, que tu vas al col·le, anes xiquets, a portar la teva filla i el trobes a lo millor pues, a un xiquet àrab, igual com a una persona nouvinguda que acaba de vindre, i no es fan distincions, però és com que es vol donar una imatge també que tampoc és la realitat que nosaltres vivim en els nostres pobles. Però sí que les persones mos diuen que noten en les mirades de la gent algo com que s'ha apagat algo, no és com antes, que pues, elles es sentien més segures. Elles, i dic elles perquè normalment sempre solen treballar amb grups de dones i de més, i és el que mos verbalitzaven, la por que tenen, a lo millor ara d'exposar-se en alguna activitat comunitària que preparem, tenen eixa por de, no, és que ara no és un bon moment perquè eix camp, és que, saps? Es nota això en l'ambient, i això des del CDR és una cosa que no podem deixar que passe, perquè el que el comenta, nosaltres treballem en els pobles hi ha diversitat i tenim que fomentar que continuï siguent així. Entonces ens posicionem totalment en contra de tots els fets ocorreguts, tant en Tavernes, com el que va passar en les xiques també en la Vall de la Gallinera, dos xiques que van ser també com increpades i de més per estar ahí mostrant que s'estimaven dos xiques. Vull dir, no podem normalitzar això. Aquest tipus que n'hi hagi aquest tipus de violència i isquen en total impunitat.
0: I per això es crea aquesta taula de convivència.
1: Exacte.
0: I de fet una de les primeres activitats que voleu dur a terme és aquesta fira per la convivència,
1: sí,
0: de la Safor, no?
1: Exacte. L'objectiu de la taula per la convivència és fer unes reunions anuals, uh-huh, vale? On lo que el dic, on formen part en este moment 18 entitats, vale, uh-huh, de la comarca. A nosaltres també el que ens agradaria és que a poc a poc sumarem més entitats i poder això donar-li una continuïtat i que fora inclús referent en la comarca i que la gent ens coneguera, donar-nos a conèixer, i això estaria molt guai. Però bueno, sí, acabem de començar, hem tingut molt bona acollida i molt bé. Entonces, el 24 d'octubre estarem en Rotova, on allí farem pues, lo que és la jornada i visibilitzarem l'activitat que fem cada entitat.
0: Vale.
1: Allí també tindrem dos espectacles, vale, per part de, bueno, per part de la companyera que porta el programa de LGTBIQ rural. Uh-huh. I tindrem un espectacle i després també les dones senegaleses també actuaran allí, l'Associació de Dones Senegaleses, i farem també pues, un poc de convollet, però sobretot les primeres hores del dia serà per a visibilitzar la tasca que fa cada entitat, es prepararan activitats i demés, allí en Rotova.
0: I clar, arrel d'esta fira, pues, la idea és que ho coneguen, no? Que la gent s'apropi, que s'interesse, sí, i després ja que arrel d'això que parlen i que facin ús d'aquesta taula de convivència, com es pot fer ús? No sé si les persones que tenen algun problema poden anar directament.
1: Clar, nosaltres lo que fem, cada entitat ja té el col·lectiu amb el qual treballa.
0: Vale.
1: Aleshores ja li s'ha donat resposta des de la pròpia entitat. Lo que farem en la taula de la convivència és posar en comú casos que siguin casos que requerisquen un seguiment i requerisquen també com eixa xarxa per poder-li donar una resposta més integral.
0: Mm-hmm.
1: Aleshores, vale, que això sí, una resposta més integral entre totes les entitats que formen part. I sobretot donar solució i veure també de quina manera, a lo millor, algo al que no arribem o que des del CDR la Safor a lo millor no detectem, però altres entitats sí, pues poder posar també ahí una solució i poder abarcar el màxim possible. Perquè, com t'he dit abans, nosaltres també tenim en el nostre web un canal de denúncia anònima, uh-huh, on la gent pot accedir i fer qualsevol tipus de consulta i nosaltres ens posem en contacte amb ells. Però, clar, molta gent o no té, no maneja les noves tecnologies o no té constància d'això, o simplement també el que el dia en quant a població migrant, a molts dels que atenem no estan en situació administrativa regular. Aleshores tenen eixa por de què passa si jo denuncie, saps?
0: Claro.
1: Tenen eixa por. Entonces és l'acompanyament que solen fer.
0: Molt bé. Rebeca, pues moltíssimes gràcies per explicar-nos tot això. No sé si volies dir uns noms.
1: Sí, és de veres, sí, per fa que m'oblida. Vale, és que sí, que crec que n'hi ha que mencionar a les entitats que a dia d'avui ja formen part de la taula per la convivència.
0: Vale.
1: Això sí que ho llis, perquè si no me'n recordo de totes. Però bé, tenim a una inclusió, Almoines Solidària, Fundació Antonio Moreno, Fundació Amigó, això és perquè estan els centres de menors també involucrats, Astea Safor, Càritas, el Sindicat d'Habitatge de la Safor, Casa Forawi, Associació de Dones Senegaleses, la Xarxa Feminista Safor Vall Digna, CLGS Safor, Col·lectiu Obertament, els companys i les companyes de Salut Comunitària de l'Hospital de Gandia, l'Associació Romaní de la Safor, la Fundació APIP ACAM, que són els que també porten tot el recurs de protecció internacional així en la comarca, que estan, no me'n recordo, bueno, estan en Miramar, si no em recordo mal, estan en Miramar.
0: Vale.
1: Després, ASAEM, nosaltres com a entitat, i després es falten encara unes reunionetes en l'Associació Mosaic, en el col·lectiu també de persones sordes i en l'Associació Gaudim, que també volen formar part de la taula.
0: Molt bé.
1: I que són moltes.
0: I que ens estiga escoltant,
1: sí,
0: si és algú de responsable d'alguna entitat,
1: sí,
0: que digui, ostres, pues creguem que podem aportar també el nostre granet d'arena o que ens poden ajudar a nosaltres, pues ja que es posen en contacte amb vosaltres, no?
1: Amb el CDR. M'ha deixat també a Cepaim, perdó.
0: A Cepaim.
1: Sí,
0: vale. M'ha
1: deixat a Cepaim, que també està amb vosaltres.
0: Molt bé, doncs pues són un montó,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, ha tingut molt bona acollida, la veritat. Que jo crec que és una cosa, una iniciativa que feia falta en la comarca.
0: Totalment. Rebeca, moltíssimes gràcies.
1: A tu.
0: Per vindre, gràcies.
1: Gràcies.

0: Hoy por hoy Gandía, con Celia Chulia.
1: La una i quasi 12 minuts del migdia ja. Anna Llopis, bona vesprada.
2: Bona vesprada, Celia.
1: Espera, que crec que no t'escoltem.
3: Ara, bona vesprada.
1: Ara sí. Bona vesprada. Com sempre, estes hores, fem un repàs per l'actualitat del dia. Què tenim?
3: Doncs avui comencem parlant d'aquest centre integrat de formació professional que està pendent de construcció a Gandia, és a la zona del Beniapapasseig, al final sí. De Beniapapasseig. Doncs aquest matí ha rebut la visita de l'alcalde de Gandia, de la responsable directora general d'Urbanisme de Gandia, Maite Alonso, i la regidora d'Ester Sapena d'Educació. Per a què? Perquè han llançat, podem dir, un ultimàtum a la Generalitat Valenciana. Recordem que s'havia d'estar paralitzat les obres, que la Generalitat reclamava a Gandia un informe d'inundabilitat, que la setmana passada contàvem que ja tenia, que l'Ajuntament ha dit que ja des de mitjans d'agost tenien aquest informe d'inundabilitat. Doncs ara el que diu l'Ajuntament és que com la Generalitat ja té tots els papers, ara han de donar un pas ell i es donen 15 dies per a traure la licitació del projecte. Si passen aquests 15 dies i veuen que no hi ha moviment, des de l'Ajuntament reclamen a la Generalitat que li tornin les competències a l'Ajuntament perquè sigui l'Ajuntament el que s'encarregui de la construcció de l'edifici. Escoltem a Maite Alonso, directora general d'Urbanisme de Gandia.
4: Vaig a llançar un prec a aquesta Generalitat. I és que si en 15 dies no estan licitant la redacció del projecte, que podrien, perquè tenen tota la documentació en ordre, doncs que ens tornen de nou la delegació de competències i jo em compromet que si en 15 dies ens tornen la delegació de competències i ens accepten la nova delimitació de la parcel·la, abans de final d'any podríem estar ja licitant la redacció del projecte.
3: I comentava Maite Alonso que la parcel·la no presenta tantes deficiències d'inundabilitat i que han pres mesures correctores.
4: No s'ha construït per un tema de falta de voluntat política, no per una qüestió tècnica, no perquè el solar siga inundable. En Gandia, aproximadament el 80% del sòl urbà és inundable. El lloc on està avui en dia construït el nou Palau de Justícia té més inundabilitat que on aniria, on anirà el proper centre integrat de formació professional. Hi ha mesures correctores que pal·lien aquesta inundabilitat i que li lleven tota la perillositat al solar.
3: Doncs és la qüestió que ha tingut lloc aquest matí. I un succés també de nit, els bombers van sufocar un incendi a una vivenda en la Font d'en Carròs. El foc es va iniciar en la cuina d'esta vivenda, que està situada en un tercer pis del carrer Enric Valor. Van anar dotacions d'oliva i Gandia, per sort van sufocar ràpidament el foc, evitant que se propagara a la resta de l'habitatge, i finalment el servei es va donar per finalitzat passades les 2 de la matinada. Es va això sí ventilar l'edifici. Un slide, que diguem, un susto, no?
1: Un susto, exacte. Per sort es va quedar ahí, eh?
3: Així és. I, bueno, comentàvem en Gandia tot aquest cap de setmana que hem tingut de festa, moltíssimes activitats en el Prefira.
1: Sí,
3: estem
1: sí.
3: Pendents d'aquestes previsions meteorològiques perquè marquen aigua per a la fira i festes. A veure si s'apanya la cosa o què.
1: Esperem que sí, eh? Farem força per a que vagi tot bé.
3: Però l'ambient ha sigut molt diferent a Tavernes de la Vall Digna, on continua aquesta consternació per aquestes agressions presumptament racistes que es van produir durant les festes patronals. Doncs va ser multitudinària aquesta concentració que va tindre lloc el divendres a Tavernes, el divendres per la nit. L'alcaldessa Lara Romero comentava que a Tavernes no cap el racisme. I durant el cap de setmana també s'ha pronunciat la delegada del govern, Pilar Bernabé, que explicava que continua avant la investigació. El que s'està fent és intentar identificar a totes les persones que apareixen en els vídeos.
2: La violència en la calle que vimos en Tabernes contra el diferente, contra el distinto. En este momento les puedo decir que la Guardia Civil está investigando este delito como delito de odio. Y en este momento, gracias a los vídeos que hemos podido ver, se está trabajando en la identificación de todas las personas que participaron en ese delito.
1: Pues ahí teníem a Pilar Bernabé. La veritat és que, bueno, estem pendents de com evoluciona, i hem parlat amb Vicent Estruc, d'Estruc Abogados, i estan ahí, n'hi ha moltes qüestions tècniques que poden passar, i per tant pues estarem pendents. Anna, moltíssimes gràcies. Tornem a parlar després.
3: Molt bé.
1: Temps de l'agenda. Adéu.
0: Hoy por hoy, Gandea, con Celia Chulia.

I canviem ara de tema, parlem de vivenda. Ja saben que la problemàtica de l'habitatge és un dels temes més recurrents en les converses al carrer. El cas de Mari Carmen...

0: El cas de Mari Carmen ha sigut el detonant de moltes protestes en defensa del dret de la vivenda i hem visitat el carrer per a parlar d'això i per a preguntar. I què és el que ens han contat? Marta Ferrer, bona vesprada.
1: Bona vesprada, Cèlia.
0: Conta'ns, què t'has trobat?
1: Precisament, la conversa està al carrer, tu ho has dit, i la situació de l'habitatge afecta de moltes formes diferents. Hi ha situacions molt diverses, però totes amb un mateix problema, i és que cada vegada la gent té més dificultat per accedir a un habitatge digne. Per això hem eixit al carrer a veure un poc què ens trobàvem, en quina situació està la gent, i hem trobat en primer lloc el cas de Daniel, que té problemes amb la hipoteca. No sé si el seu cas personal viu de lloguer o viu és propietari d'un pis.
2: Sí, jo tinc una hipoteca i això, pues, també els problemes típics de la hipoteca i més cosetes, però sí, conec diversos casos que estan pues, en peors condicions. Bueno, pues sí, pues, jo he tingut problemes en el banc perquè vaig estar fora una temporada, entonces me van acumular unes quantes deutes, pues, estan apretant-me, no paren de visitar-me, lo típic, amenaces aixina per telèfon, per pressionar. I clar, home, pues jo ara si tinc una situació que estic en el paro o no, pues tinc que apoyar-me, jo clar que vull pagar, però sí, com es puga i de la manera que es puga, lògicament, però aquest acoso que es fan els bancs, pues tampoc ho veig normal. De fet, és que n'hi ha molta gent que ho tiren a subhasta i també en poc de temps es fan fora de casa tots. Entonces sí que n'hi ha que fer algo ahí precís.
1: I en el seu cas, no sé si participa activament d'algun moviment, com veu la situació així a Gandia?
2: Home, pues jo sí, jo participo en un sindicat d'habitatge que ajudem a la gent que té problemes en els desallotjaments, en els alquilers, en tot el tema este, pues s'assessoren a banda així, però bueno, que n'hi ha que lluitar perquè està l'assumpte com està.
0: Està l'assumpte com està, no? Ese és el resum.
1: Exacte.
0: Que podríem fer.
1: Mm-hmm. I la situació no és gaire diferent quan parlem de lloguer. De preus que no deixen marge, de contractes que no deixen estabilitat i de persones que es veuen obligades a compartir, canviar de barri o destinar una part cada vegada més gran dels seus ingressos a pagar un sostre.
3: Yo, por ejemplo, en mi caso, tengo un alquiler antiguo, dentro de lo que cae es 5 años, pero empecé pagando 400 y hoy pago 615 euros.
4: Sí, sí, vivo de alquiler. 600. Sí, acá en este barrio, en Primero de Mayo, sí. Cada vez van subiendo más los alquileres, no hay pisos para alquilar y el que te alquila te pide muchas cosas y, digamos, un sueldo básico es 1.000, 1.200 y a veces si la otra persona no trabaja no llega, digamos. Entonces se complica pagar el alquiler y todas esas cosas. El vivir, ¿no? El día a día, porque tenés que pagar el alquiler, la comida y más cosas.
1: Clar, el viure quan has de destinar gran part dels teus ingressos a pagar el lloc en què una vivenda en què vius, tot lo demés també té unes repercussions en la teua vida quotidiana, en el teu dia a dia i en les formes de, pues bueno, de viure. I tot i que la qüestió de l'habitatge sempre diem que és intergeneracional, s'encarnissa amb la població jove que s'hi veu incapacitada per pensar en el futur, sobretot a l'hora de llogar un habitatge. Ara per ara, la dependència dels pares, és a dir, el fet de veure's obligat a compartir habitatge en els progenitors, impedeix tindre una precedència vital i això genera també Cèlia, pues, una frustració i un malestar.
5: Visc en els pares.
1: I quants anys tens?
5: 28. Estic opositant, entonces visc en els pares mentre estudia.
1: Ara per ara veus inviable llogar un pis o una habitació?
5: Inviable, sí. I moltes voltes em preocupa perquè ho pic inviable ara i espero veure-ho més viable en un futur, però és que la situació està molt complicada. Crec que s'està mobilitzant molt la gent en el que li ha passat a aquesta dona i pense que sí que pot ser un punt d'inflexió.
1: Jo també espero veure-ho
0: viable. Esta dona refereix a Mari Carmen, no?
1: Sí, jo també espero veure-ho viable en un futur perquè la situació és insostenible per a la gent jove. I una de les coses, de fet, que ara determina el benestar de la població ja no és el treball, sinó l'herència. I saps què diferencia uns joves d'uns altres? Que hi ha qui hereta i hi ha qui no. I això és molt trist, perquè per a molts l'herència s'ha convertit en l'única via per accedir a un habitatge propi.
6: Ni de lloguer ni propietari. En lo que era la casa de la meva família. Home, jo pense que més que la solució és una manera d'adaptar-se.
1: D'adaptar-se i de sobreviure.
0: Et recorde que vaig llegir una vegada, no? No me recorde a on era. Sí. Però que deia que és trist que per a poder tindre

0: casa, doncs ha de morir el teu avi o la teua àvia.
1: Sí, exacte.
0: I diu, jo ho replantejaria, m'agradaria haver tingut una casa on convidar a la meva àvia a dinar, no?
1: Sí, per això diem que la qüestió de l'habitatge té moltes cares i malauradament és la realitat, però s'hem d'organitzar i hem de continuar lluitant per una cosa que és un dret.
0: Totalment. Marta, moltíssimes gràcies.
1: A tu, Celia.
0: Adéu.
2: Capritxetes a casa, als pobres tot vos sembla mal. Potser no vas fer mèrits, res passa per atzar.
0: De fet, en alguns pobles de la Safor són conscients del problema de l'habitatge. S'han posat mans en l'obra ja de llap, a Dur, per exemple. Què és el que s'ha fet? Pues Manuela Faus, alcaldessa. Bona vesprada.
3: Hola, bona vesprada.
0: Allí s'ha actuat, front als pisos turístics.
3: Sí, sí. Fa ja un any que vam aprovar en plenari la suspensió dels informes de compatibilitat urbanística que són necessaris per a que després la conselleria autoritzi, perquè és la conselleria la que autoritza l'ús com a pis turístic. Nosaltres vam paralitzar aquests informes perquè, bueno, en aquell moment jo em vaig alarmar, bueno, no per la situació general, que ja era terrible, no? I ara encara està pitjor. En aquell moment em vaig alarmar perquè de sobte va pujar exponencialment en Ador la petició d'aquests informes, no? Sobretot en la zona de Montecorona, que és una zona, la veritat, privilegiada, amb molta natura, molt de contacte amb la natura, perquè està enmig d'una urbanització que està plena de pins, és molt agradable, té molt bones vistes, i la veritat és que ens va, a mi personalment i al meu equip, ens va preocupar este augment de peticions dels informes. I vam proposar al plenari i es va aprovar. Es va aprovar aquesta suspensió. Sabem que és momentània, vull dir, no podem estar tota la vida sense fer aquests informes que tenim l'obligació de fer des de l'Ajuntament. I sí que volem establir una ordenança per regular esta demanda. Regular, vull dir, per al meu entendre, restringir al màxim perquè la situació ara mateix està fatal i és evident tot el que ho he estat parlant i clar, no, jo penso que no hem de afavorir aquesta situació per empitjorar-la, o sea, hem de restringir este ús de vivenda turística i segur que molta gent està en contra, segur del que jo estic dient ara, però s'ha de regular, s'ha de restringir perquè les persones normals, les persones joves i persones majors, i, en fi, totes les persones tenim dret, com esteu dient, a una vivenda. I si dediquem tant el percentatge de vivenda a la vivenda turística, clar, no, les persones no podem accedir a una vivenda digna.
0: Totalment. No queda espai, no?, per als veïns i veïnes.
3: No, no queda espai, no queda espai. No hi ha cases per a llogar. No, clar, les persones no, els joves no es poden independitzar, no poden tindre la seva primera vivenda, els preus es disparen, en fi, sí.
0: I a més, Manuela, també a Ador no només s'ha optat, no?, per paralitzar aquests informes, per intentar parar al màxim aquesta proliferació de pisos turístics, sinó que també s'ha construït habitatges, no?
3: Sí, efectivament. El 2023 vam sol·licitar, el 2022, una subvenció de la conselleria d'aquell moment i la vam aconseguir. Es tractava de convertir una casa que estiguera en venda i que complirà uns requisits, convertir-la en este cas, 6 habitatges menuts, són menuts, per facilitar la vivenda a persones joves o a persones que tingueren una certa edat i compliren uns requisits que l'Ajuntament hem d'aprovar encara, però això, facilitar això, que es puguen independitzar joves, que puguen tindre la seva primera casa digna, menuda, però digna, amb un lloguer que estigui adaptat al seu sou. I que no hagi de dedicar el 80% del seu sou al lloguer. No hem encara redactat, però ja tenim algunes idees, no hem redactat encara les condicions, que hauran de, quan sol·liciten, les persones que sol·liciten aquests habitatges. No hem redactat exactament les condicions, però sí tindrem en compte pues, una sèrie de qüestions per facilitar això, a les persones que ho necessiten, aquest lloguer. Les cases estan pràcticament, crec que en un mes segurament estaran acabades.
0: Ah, que bé. Mes. Molt bé.
3: Sí, sí, i la veritat és que estan quedant molt bé. Estem molt, molt contentes.
0: Que guai. Manela, doncs moltíssimes gràcies per atendre'ns i per contar-nos tot això, tot el, com avança, no? Ador, en este cas, en el tema de la vivenda. Moltíssimes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
0: Adéu, adéu.
3: Adéu.

0: I no només a Ador, també altres pobles de les Afores mobilitzen perquè són conscients d'esta problemàtica de l'habitatge. També al Miserà, per exemple. Pau Canet, alcalde del Miserà, bona vesprada.
1: Bona vesprada, què tal?
0: També allí al Miserà s'ha posat sobre la taula els projectes, no?, per a fer més vivenda.
1: Sí, comentaves ara mateix a Ador i doncs, nosaltres fent ús de la mateixa subvenció que han fet ells, el Pla Recuperem Llars de la Generalitat, també vam comprar una vivenda, i d'una vivenda de poble normal i corrent n'han pogut traure tres, dos més menudetes i una que, bueno, al nostre entendre, no té res a envejar a qualsevol pis que puguen trobar en una ciutat.
0: Que guai. Clar, perquè acostumen, no?, les cases dels pobles a ser grans, no?, en relació als pisos de les ciutats, i si es pot aprofitar una casa gran i fer-ne diverses vivendes per a que es puguen beneficiar diverses famílies o diversos joves, pues està molt bé.
1: Sí, així en els pobles les cases normalment que n'hi ha són cases que són molt, molt grans, estem parlant d'una vivenda normal que puguen haure al poble, és quasi segur que té més de 200 metres quadrats de construïts, més terrassa, pati, quatre extres que pugui tindre. Entonces, penseu que d'ahir es poden traure tres vivendes perfectament i això és el que hem fet així. En aquest cas, nosaltres ho hem orientat, o volem orientar-ho, perquè l'obra ja està feta, però ara queda el més difícil, que és la burocràcia. Nosaltres ho orientem a la gent més jove, perquè, bueno, pues, així són els que realment tenen aquesta problemàtica en els pobles tan menuts.
0: Totalment. O sigui, que les cases ja estan acabades?
1: Les cases, el que és l'obra, està acabat. Queda algun detall d'equipament, que també estem treballant en ell per atraure els diners, però el que és obra està acabat. Però ara queda, clar, penseu, això era una vivenda, ara s'ha de segregar en tres, després d'aquesta segregació s'han de fer tres llicències de primera ocupació, s'han de dotar de serveis d'aigua i llum a tres vivendes, i això realment és el que costa.
0: I clar, la idea, Pau, no sé, suposo que encara no s'hauran redactat a lo millor les bases per a poder accedir a aquestes vivendes, però la idea és això, no?, que suposo que estiguen empadronats en el Miserà, que sigui gent jove, com s'enfocarà això, si se sap?
1: Sí, clar. Bueno, exacte, les bases no estan redactades ni de fet ho hem començat hem començat a mirar alguna cosa, però no tenim res en clar per lo que dia, perquè primer anem a anar darrere l'1 o el 2, anem a fer primer la faena de paperassa, que és el que costa més, i després ho mirarem bé, però sí, bueno, la idea original que tenim és que sigui gent d'ací, del propi poble, gent jove, que, pues, que vulgui començar una vida a independitzar-se, no pugui trobar una vivenda d'ací al poble, perquè el que volem és joves d'ací, quedar-nos ací en el poble, pues sempre està aquesta primera ajuda de l'Ajuntament. I en cas de que, bueno, d'ací que ho traguem, no n'hi hagi ningú jove que estava interessat, que jo la veritat que ho dubte. Però ja ens podríem plantejar obrir-ho a altra gent. Però sí que la idea és que siga, sobretot, la pròpia gent del poble. O sigui, ja no que vinguin persones de fora, que també està molt bé, però que la pròpia gent d'ací no la perdem.
0: Totalment. Pues Pau, moltíssimes gràcies per atendre'ns, que vagi molt bé, que la veritat és que és molt bona iniciativa i segur, com vostè diu, que la gent jove del poble segur que està interessada en aquestes cases. Moltíssimes gràcies.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres i bueno, esperem que triomfi.
0: Totalment. Gràcies, Pau.
1: Gràcies.
0: Adéu.

0: Pues bé, estem escoltant Camela perquè la redacció, a la reunió de redacció del matí, Daniel Ardit diu per a mi la fira és Camela o Camela és la fira. I clar, com estem parlant de que cada el cap de setmana pues, hi ha aquesta previsió de pluja, pues, tindrem que anar dia a dia mirant la previsió per si canvia la cosa. Però com que les atraccions ja s'han posat en marxa, pues, volíem saber qui havia anat ja a la fira i qui s'espera fins al cap de setmana que ve, els dies més forts. Al carrer està precisament ell, Daniel Ardit, i li traslladem aquesta pregunta. Dani, bona vesprada, que mos contes.
1: Hola, Celia, què tal? Anava camí cap al recinte firal, però jo dic, vist a molta gent, jo dic, pues vaig a preguntar a la gent si volen, si ja han anat a la fira o no. Com li diuen a vostè?
2: Monique,
1: ja ha anat a la fira d'este cap de setmana?
2: La veu del meu piso.
1: Del piso ve la feria, però no és mucho de feria? No, no va vostè?
2: Pa mi no, a mi m'agrada la fiesta.
1: La fiesta de la fira, sí.
2: Sí.
1: O sea, i passejar i anar a veure concerts, música, que n'hi ha per tots, això sí.
3: Boníssim. Sí, en el Prado. Ahir va estar de cine.
1: Va estar. De I cine. Vostè tampoc ha anat a les
3: mira, jo no estem per res, bonico. No.
1: A veure, que diu vostè que no. ¿Tú sí que has ido a la feria?
4: Claro que sí.
1: ¿Este fin de semana has estado por ahí?
4: Claro.
1: Cuéntame, ¿qué tal? ¿Tú has subido o has llevado a...?
4: En los juegos, sí, claro, fui con mi familia. Ah. Sí, que compartimos.
1: ¿En la familia hay críos, hay niños y niñas?
4: Sí, claro, llevé a mi nieta y fui con mis hijas y mi novio, sí. La pasamos muy bien los juegos, todo muy bien. Uh-huh.
1: ¿Y había mucha gente este fin de...?
4: Muchísima gente, mucho muchacho.
1: Bueno, y vas... Es...
2: Com nosaltres, és molt car.
1: Pues ja que tenen compte la faena que fan els fireros pobres per muntar, desmuntar...
0: Totalment.
1: Les hores que li tiren, no?
3: Me'n recorde de tu.
1: Parlem de la fira. ¿Volverás a la feria?
4: Ah, claro que sí. Claro que sí. La tenemos toda esta semana y el otro fin.
1: Vostè diu que ja no té el cos per fira?
2: Així no passem. Veguem tot el que fan, totes les atraccions que fan, en el dia les veguem. Ahir vam anar al Prado, tot ho veguem, però dins la fira no podem entrar.
1: Menys les atraccions, no se'n perd ni una.
2: No, perquè mos mareixem si treballem dins.
1: I altra cosa, que seria una fira sense pluja, sempre plou.
3: També plou, sí, ja ho han anunciat. Demà o després demà, òbvia, perquè no ploga, per l'amor de Déu.
1: Vaig a preguntar a una altra xica de la taula, que està així, Celia.
0: Sí.
1: Bueno, simplement, bueno, vostè, caballero, li ha tocat, l'únic caballero de la taula. Vostè, ja ha anat a la fira, vostè?
5: A la fira, no, hemos estado en el Prado ayer viendo el festival, muy bonito.
0: Ah, qué chulo.
1: Qué manía que vostès sí. Van en colla, són un grupet que va tots juntes al Prado.
5: No. Después de aquí cada uno va por su lado. Nos vemos, pero no lo juntamos. Pero no, yo iré a la fira a pinchar Coco y Panfigo.
1: Coco y Panfigo, lo tengo clarísimo.
5: Todos los años vamos.
1: Ah, ¿es ya una tradición?
5: Vamos dos parejas y compramos un trocito de cada, ya la. Y damos la vuelta. Pero como ya para...
1: Y les pega el aire.
5: Exacto. Para subir ya en la ola ya somos demasiado...
1: ¿Coches de choque tampoco?
5: No, los choques...
1: Un poquito de adrenalina.
5: Exactamente. Sí.
1: ¿Y tú has anat a la fira ya?
6: No, encara no, perquè està fora. Ja aniré el divendres que comencen, ja anirem als concerts, a la fira i a tot.
1: Tampoc en persona, no?
6: No.
1: N'hi ha dies de fira. Molt bé, moltes gràcies. Que vagi bé la bona fira i festes. Si el temps ho permet. Gràcies. Celia, continúe. Me vaig a la taula del costat de la terrassa. Hola, muy buenas, ¿cómo te diuen?
7: A mí me diuen Marga.
1: Marga, ¿ya has anat a la fira de Gandia?
7: Jo encara no, però com treballo així, pues ja es veu l'ambient, ja es veu les coses muntades, però el cap de setmana gran és el proper.
0: Claro.
1: I ese sí que cau, una visita a la fira o què?
7: Sí, no, clar, per supost, i els que tenim xiquets adolescents, o sigui, això per a ells és, bueno, fenomenal.
1: I tu no puges a ninguna atracció? El saltamontes o algo... O tu eres d'adrenalina?
7: No, jo no sol pujar ja a les atraccions. En mi època de joventut sí que pujava, però mos agrada molt passejar, veure l'ambient, pararmos a fer-mos alguna terrasseta i possiblement vingam a dinar el cap de setmana que ve.
1: Perfecte, però en, dins de la fira o ja per alguna terrasseta?
7: No, per alguna terrasseta i veure l'ambient.
1: La, la veritat és que els carrers estan de gom a gom i dona gust passejar, no?
7: Sí, sí, i esperem que el temps s'acompanyi, esperem que el temps s'acompanyi.
1: Això és l'altre, perquè no hi ha fira de Gandia que no plaga algun dia. I per al cap de setmana que ve queden dies, però les previsions no són massa bones.
7: Sí, però jo pense que no... Jo crec que es portarà bé l'oratge. Plourà un poquet, però jo crec que no... Que podrem gaudir.
1: I a vostè com li diuen?
8: Mari Carmen.
1: Mari Carmen, usted es de feria, de atracciones, de pasear por allí, subir.
8: Pues pasear por aquí, ver el ambiente, ver a la gente que está contenta, que está feliz de que haya fiesta, que está todo más bonito, las sí. calles, y bueno, y siempre venir a dar una vueltecita, a cenar en algún sitio, aunque está todo completo, ya estamos sí. llamando y no hay ningún sitio libre, nos tendremos que ir casi a las afueras de Gandía.
1: Pues siempre es un buen plan pasear, porque aquí el espectáculo te lo encuentras por la calle.
8: Sí, sí, hay... claro, claro, y sobre todo ver a la gente alegre, eso ya es un plus, ¿no?
1: Perfecto, pues muchas gracias y que vaya a volver a la fira. Buena fira.
8: Gracias.
1: Gracias. Celia, un momento, porque sí. me enanaba la tola del costa, pero veis pasar a dos parelles, dos chiques y dos chics, que tienen pinta de estrangers. Where are you from?
9: From Poland.
1: The first time in Gandia?
9: Yes.
1: Do you know feria? We will go to the feria?
9: Yes, I know Feria and I will go to Feria.
1: Okay, thank you. Ya veis la fira de Gandia, Celia, es internacional y es para de ella, me enseña de las fronteras estatales. Pregúnteme si con Lidia buena usted.
10: Xavier.
1: Xavier, ¿usted es de anar a la fira, a pujar alguna atracción, per vostè o per algún menú en la familia?
10: No me agrada y els meus fills son machos.
1: Ja no està per portar-los a la fira, ja van a soletes, no?
10: Sí, sí.
1: Però, sí. I a més d'això, què li sembla l'ambient que n'hi ha durant els dies de fira, des del 2 fins al 5 serà enguany, l'ambient que hi ha al carrer, els concerts gratuïts, et dona gust veure així a la ciutat, no?
10: Sí, sí, n'hi ha molta moguda i n'hi ha molta gent al carrer i als bars i a les terrasses. Sembla que no n'hi ha cap crisi.
1: I una altra cosa, si sí men fires, sol ser, segons la tradició, que hem de portar el paraigües, perquè no hi ha fira que no plaga algun dia, no? I la previsió ve pluja.
10: Pues no sé per què s'enganyen tantes vegades en les previsions. Jo porto ara mateix el paraules en la mà i no està pel vent.
1: Molt moltíssimes gràcies i que vaig a veure la fira d'una manera o d'altra.
10: D'acord, bon dia, adéu.
1: Ja has vist, Celia, trobem per a tots els gustos. Hi ha qui va a la fira, qui diu que ja se li ha passat el temps de fira, però bueno, siga com siga, pujar a les atraccions o no pujar, la qüestió és passejar, com diu la majoria de gent amb qui aquí hem trobat, i dona gust. Tots diuen que dona gust veure en l'ambientazo que es crea pels carrers de la ciutat de Gandia. Bueno, que ja quedem tu i jo, Celia,
0: vale.
1: Per anar a la fira juntes.
0: Vale, perfecte. Adéu, Dani, moltes gràcies.

0: En este temazo también de parlar de acabem, de parlar de la Fira i Festes de Gandia, però ens quedem en Gandia. Perquè tenim notícies de la Setmana Santa, concretament a la Germandat de l'Entrada de Jesús en Jerusalem. Ana, que és la teua.
1: És la meua, sí. Però no parlem perquè siga la meua.
0: No, ja. És perquè tenim notícies realment. A veure si ho explique bé. Fins ara, esta germandat tenia una cambrera vitalícia que era des de fa uns anys Feli Sánchez, filla d'Obdúlia Banyuls, que va ser la primera madrina de la germandat. Uh-huh. I ara Feli Sánchez ha passat el relleu a Aida Perelló, que assumeix el càrrec per als pròxims 2 anys.
1: Així és.
0: Aida Perelló, bona vesprada.
2: Bona vesprada.
0: Com estàs?
2: Molt bé. Molt contenta i emocionada.
0: Clar, aquesta emoció, a banda de ser la madrina de la teva germandat, és, a banda, pues, este canvi, no? Sempre havia sigut una madrina vitalícia i ara seràs la primera, no?, que trenca un poc aquesta dinàmica.
2: Sí, la veritat és que ahir també ho vaig dir en la demana i al tindre a Feli al costat ho vaig voler dir. Clar, hem d'agrair a Obdúlia, a Feli i a tota la seva família tots aquests anys de representació, diguem, de la germandat. I també agrair-los que decidiren obrir la porta per a que altres persones com jo puguem representar a la germandat de Beniapa amb tot l'orgull i responsabilitat que això comporta també. Aleshores, és un agraïment en mayúscules.
1: Sí, perquè comentàvem, Celia, que per la germandat és un fet històric, perquè fins ara sempre ha sigut la família Sánchez Banyuls la que ha representat a la germandat i a partir d'ara s'inicia aquest relleu cada 2 anys i Aida és la primera. Bueno, Aida, eres de la germandat de tota la vida.
2: Sí, la veritat és que també, i les paraules d'ahir del germà major Vicent Lloret, que em van emocionar, és cert que és un orgull per a mi que pertany a la germandat des dels seus inicis, jo i tota la meva família, els meus pares, la meva germana i tota la meva família estretament vinculats a la germandat, que puga ser jo la primera que d'aquesta nova etapa de cambreres, per a mi, a banda de la responsabilitat que ja he dit abans, és un orgull i una emoció, perquè jo he viscut la Setmana Santa això des de menudeta i li tinc molta estima a la Setmana Santa i a la parròquia de Beniapa i no puc més que sentir orgull i emoció.
0: Aida, portaves desitjant això molts anys, o era allò de que com era vitalícia mai t'ho havies plantejat?
2: És cert que així teníem assumit, no ho hem parlat mai cap persona, però jo crec que totes les que podran ser cambreres després que jo, m'imagino que pensaran com jo, era algo que era algo com que no estava al nostre abast, que ho teníem assumit. Això no lleva que jo sempre haguera desitjat aquest càrrec. Això no vaig a enganyar-vos. És cert que sabia que era algo que no podia tindre perquè li ho devíem a aquesta família i nosaltres ho assumíem com algo que pertocava fer, però això no lleva que no estiguera per dins sempre eixa il·lusió i eixa emoció per ser-ho. Això de sempre, ho he de dir.
0: Pues bueno, ara gaudir. Aida, no sé si teniu algun acte així més pròxim.
2: Doncs la veritat és que ja m'han passat una mica el calendari i sí que estarem representant la germandat, el germà major i jo, en la desfilada que fa Carlos Haro, que és benèfica, al Palau Ducal ara el dia 3 d'octubre, també a la processó de l'encontre de Getsemaní, el 10 d'octubre. Aleshores ja comença l'agenda i ja comença també un poquet a enllestir el que serà l'inici del que són els actes de Setmana Santa.
0: Molt bé. Sí, perquè ara en octubre teniu molts actes els membres de les germandats de Setmana Santa. Aida, moltíssimes gràcies, enhorabona i a gaudir-ho molt.
2: Moltes gràcies a vosaltres per dedicar-me este ratet i i res, a disfrutar i a gaudir-ho segur.
0: Totalment.
2: Sí. Molt bé, moltes gràcies.
0: Adéu.
2: Adéu, bon dia.

0: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue la información aquí, en la SER.
1: La Ventana Gandía. Enrique Bodí.
2: ¿Qué tal? Obrim la Ventana Gandía amb un tema d'empresa i de xusgats. El Tribunal Suprem confirma que Alehop, l'empresa, no va incórrer en competència deslleial respecte a Mr. Wonderful. L'alt tribunal dona la raó a la mercantil implantada a Berguard i Oliva tot just quan Alehop celebra el seu 25è aniversari. Amb això, la sala primera desestima els recursos de Mr. Wonderful i posa fi al procediment iniciat l'any 2021. En concret, la sentència reconeix que Alehop ja utilitzava anys abans dissenys amb dibuixos i textos relacionats amb el cas abans de l'existència de Mr. Wonderful. Des d'Alehop consideren que la decisió judicial avala una història de disseny propi, creativitat i una forma molt reconocible de connectar amb els seus clients. I l'Ajuntament d'Oliva, que ha aprovat la segregació de locals en planta baixa amb entresolats, els coneguts com altillos. El pla municipal ha donat llum verda a la nova mesura d'àmbit urbanístic que soluciona un bloqueig històric que impedia en la pràctica la divisió legal dels locals situats en plantes baixes que disposen d'entresolats. Fins a l'adopció d'aquest acord, la normativa exigia que l'entresolat no ocupara més del 60% de la planta baixa. En intentar dividir un immoble de grans dimensions, com és lògic, s'obligava al fet de que cada nou espai resultant mantinguera eixa proporció exacta. Es tracta d'una exigència que resultava bàsicament quasi impossible de complir a causa de la pròpia configuració arquitectònica dels edificis i a l'existència d'elements comuns com ara escales o accessos a garatges. Després de l'anàlisi del Departament d'Urbanisme d'Oliva, s'ha establert que el límit del 60% d'ocupació ha de calcular-se sobre el total de la planta baixa de l'edifici en el seu conjunt i no de manera individual sobre cada local segregat. Seguim en pàgina comarcal i ho fem reprenent un tema de plena actualitat, com és el de la vivenda. A Dor ja sabem que s'ha actuat contra els pisos turístics, ja que l'Ajuntament des de fa un any manté en suspens els informes de compatibilitat urbanística que són preceptius per a que la Generalitat aprove la legalització d'esta mena de vivenda en una localitat. Esta mesura es va adoptar per part de l'Ajuntament d'Ador en constatar-se que es disparava la petició d'estos informes de l'organització de Montecorona i es va proposar llavors esta suspensió, encara que des del consistori d'Ador saben que és una cosa temporal i que caldrà establir una ordenança que regule este assumpte, com ha reconegut l'alcaldessa Manuela Faus. L'escoltem.
3: Es va aprovar aquesta suspensió. Sabem que és momentània, vull dir, no podem estar tota la vida sense fer aquests informes que tenim l'obligació de fer des de l'Ajuntament. I sí que volem establir una ordenança per regular esta demanda. Regular, vull dir, per al meu... Al meu entendre, restringir al màxim, perquè jo la situació ara mateix està fatal i és evident. I clar, no, jo pense que no hem de afavorir aquesta situació per empitjorar-la. O sigui, hem de restringir aquest ús de vivenda turística.
2: Continuem en el mateix tema, però al Miserà, ja que també hi ha projectes per a disposar de més vivendes, sobretot dirigides al col·lectiu juvenil. L'alcalde d'aquest municipi, Pau Canet, ha assenyalat que s'està treballant per a que cases grans es puguen habilitar altres més xicotetes.

0: perquè cases grans es puguen habilitar altres més xicotetes. Han aconseguit fins a 3 immobles procedents d'una casa gran que va ser adquirida per l'Ajuntament d'Almiserà gràcies als fons de la Generalitat, que ha habilitat el programa Recuperem Llars. Escoltem a l'alcalde d'Almiserà, Pau Canet.
1: És el pla Recuperem Llars de la Generalitat. També van comprar una vivenda i d'una vivenda de poble normal i corrent, he pogut traure tres, dos més menudetes i una que, per al nostre entendre, no té res a envejar a qualsevol pis que puguen trobar en una ciutat. Així, en els pobles, les cases normalment que n'hi ha són cases que són molt, molt grans. Estem parlant d'una vivenda normal que puguen hi haure al poble. És quasi segur que té més de 200 metres quadrats construïts.
0: I la germandat de Jesús de Gandia, l'entrada de Jesús a Gandia, deixa de tindre cambrera vitalícia. I ara ocupa ja el càrrec Aida Perelló. Des que es fundara la germandat de l'entrada de Jesús a Jerusalem en la barriada de Beniopa a Gandia, el càrrec de padrina i cambrera ha recaigut sempre en una única família, els Sánchez Banyuls. Obdúlia Banyuls va ser la primera padrina de la germandat i des de fa uns anys el càrrec de cambrera l'ostentava la seva filla, Feli Sánchez. Ara, després de quasi 4 dècades, la família ha decidit deixar de tindre este privilegi. El passat 13 de setembre, la germandat realitzava un sentit homenatge a Feli Sánchez en agraïment per l'aportació de l'entitat durant tants anys. A partir d'ara, les cambreres de l'entrada de Jesús a Jerusalem ostentaran el càrrec durant 2 anys i este diumenge la directiva realitzava la petició a la nova cambrera, Aida Perelló Ramírez, qui forma part de l'entitat des de la seva fundació. Escoltem a Perelló.
2: És cert que així teníem assumit, no ho hem parlat mai cap persona, però jo crec que totes les que podran ser cambreres després que jo, m'imagino que pensaran com jo. Era algo que era algo com que no estava al nostre abast, que ho teníem assumit. Això no lleva que jo sempre haguera desitjat aquest càrrec. Això no vaig a enganyar-vos. És cert que sabia que era algo que no podia tindre perquè li ho devíem a aquesta família.
3: Radio Gandia. Cadena Ser.
4: ¿Otra vez el camión fallando?
5: ¿Hasta cuándo vas a seguir así? Compra un Top Just de MAN.
4: ¿Top Just? ¿De verdad es top?
5: Claro. Camiones revisados en taller oficial MAN y con garantías de hasta 24 meses.
6: MAN Top Just. En Balsur Truck. Palma de Gandía. Grupo Share Truck. Movemos lo que importa.
7: Qué pena que este anuncio de radio no se pueda oler. Pero si te acercas ahora a tu concesionario Kia, vas a oler a nuevo. Al olor de tu coche nuevo que te espera en los 10 días, Kia. Aprovechalos porque ampliamos hasta el 28 de septiembre y disfruta, además, de las últimas semanas del Plan Auto Plus. Consulta condiciones en kia.es.
8: Kia. Movement that inspires.
7: Ven a Ulsan Motor, concesionario oficial Kia en Gandía, un Teniente y Xàtiva, o visítanos en ulsanmotor.com.
9: Gandía se prepara para la Fira y Festes. En Autoalmenar ya estamos de celebración, porque tenemos el Hyundai Tucson M-Line por solo 31.500 euros financiando. Así que ya sabes, te esperamos en Hyundai Autoalmenar Gandía, Gran Vía Castell de Bairén 5. ¡Che, corre! Que esta oferta no espera a que acabe la fira.
10: Todos queremos estar entre los mejores. En 2026, Skoda ya es la segunda marca más vendida en Europa. En Skoda Jorro Import, descubre nuestra gama de combustión con Fabia, Kamiq, Karoq y Kodiaq y la gama eléctrica con Elroq, Enyaq, Epic y Peak. Celébralo con hasta 9.000 euros de descuento en eléctricos de stock y aprovecha las ayudas del Plan Auto Plus antes de que se acaben. Oferta válida solo hasta fin de existencias. Skoda Jorro Import, frente a Dulcesol.
11: Ahora en Ziman, camisetas interiores para hombre 2x6,50 y pantalones cortos para hombre 2x20 euros. Ziman, tan sencillo puede ser.
12: Láser, el sonido de la vida.

0: Bona vesprada, Enrique.
1: Maite, evidentment, estem parlant d'una... És una necessitat. Què està passant per a que Sine Die estigui postergant-se esta qüestió?
0: Pues mira, Enrique, jo ben bé no puc dir-te què és el que està passant. No sé exactament per què no estan licitant ja la redacció del projecte. Tenen tota la documentació lliurada des de fa mesos. Concretament, l'estudi d'inundabilitat que es van traure de la mànega fa ara aproximadament 10 mesos. Tenen la tercera versió entregada des del dia 17 d'agost i encara continuem esperant a que, per una banda, ens accepten la nova delimitació de la parcel·la i, en segon lloc, que liciten ja d'una vegada la redacció del projecte.
1: Què pot fer, Maite, un ajuntament com el de Gandia per intentar pressionar i que aquesta infraestructura sigui una realitat?
0: Creguem que això és un tema de voluntat política. No té res a veure en cap qüestió tècnica. I la prova del que estic dient és que jo vaig a llançar un prec a esta Generalitat. I és que si en 15 dies no estan licitant la redacció del projecte, que podrien, perquè tenen tota la documentació en ordre, pues que ens tornen de nou la delegació de competències i jo em compromet que si en 15 dies ens tornen la delegació de competències i ens accepten la nova delimitació de la parcel·la, abans de final d'any podríem estar ja licitant la redacció del projecte.
1: I fer les obres conforme s'han fet, per exemple, en aquest institut Ausias Marc i mantenir unes obres que pareix que la Generalitat no estigui en disposició pel que siga.
0: No entenem molt bé què és el que està passant. Així, fent un poquet de memòria, nosaltres teníem les competències i, per tant, els diners delegats per a construir este centre integrat de formació professional. Al llaure el canvi de govern en la Generalitat i ens van retirar, es van revocar aquestes competències i nosaltres es vam fer firmar un protocol, per si de cas. Vam acordar amb ells, i així no ho vam firmar les dues parts, que el centre se faria en unes dates concretes. I vam posar en aquest protocol, negre sobre blanc, un cronograma amb cada data concreta de cada pas que s'havia d'anar donant fins a aconseguir la finalització de la construcció del centre. A dia d'avui no han complit cap dels punts que venien reflexats en aquest protocol. I és de veres que ens sentim decebuts i enganyats, però no només el govern de la ciutat, sinó tots els empresaris que van recolzar que la Generalitat recuperarà les competències. I, a més, sobretot els que més estan patint, els joves d'esta ciutat, que 3 anys després continuen tinguent el mateix solar, no s'ha avançat res i les llistes d'espera de gent que ha volgut estudiar FP i no ha pogut, o la gent que volia estudiar una cosa i per falta de places ha tingut que estudiar una altra, no paren d'incrementar-se. El Centre Integrat de Formació Professional és una infraestructura clau i estratègica, no només per a la nostra ciutat, sinó per al futur dels joves de tota la comarca. I no entenem per què no tiren endavant amb aquest projecte. Com dic, no és un tema tècnic, ni molt menys. L'últim estudi d'inundabilitat que es van remetre en agost demostra que la parcel·la no és inundable. Jo vull remarcar una idea, i és que això es tracta de voluntat política i capacitat. I torno a remarcar, si no tenen voluntat de fer-lo, els demanem el que els demanem sempre, que per favor paren de bloquejar-ho tot. Simplement que s'aparten, que ens deleguen les competències i que ens deixen treballar a nosaltres, que nosaltres el farem. De fet, estàvem a punt de redactar, de licitar la redacció del projecte quan es van retirar les competències. Torno a repetir, si en 15 dies ens tornen les competències i accepten la nova delimitació de la parcel·la, abans de que acabi l'any podríem estar licitant la redacció del projecte.
1: Perquè parlem, Maite, evidentment, una infraestructura d'aquestes característiques no és d'avui per a demà. Una vegada se començaran les obres, bueno, tot el procés, licitació i demés, però una vegada es posi la primera pedra, parlaríem d'un mínim de 2 anys, no?, per a poder tindre l'edifici concluït.
0: Clar, ara encara queda licitar la redacció del projecte, que el redacten, i després, en aquest projecte, es liciten les obres. I les obres, no recordo exactament, però tenien un termini aproximat d'execució de 2 anys o 2 anys i mig. Però és algo a lo que nosaltres Hem fet ja moltes vegades. Ahir tenim el Palau de Justícia, que es va fer mitjançant aquest sistema de delegació de competències, i ahir tenim el Palau construït, o totes les delegacions que s'han fet des del Pla Edificant per als centres educatius d'esta ciutat. Ahir tenim l'Institut Vell totalment renovat gràcies a aquesta delegació de competències i que va executar aquest Ajuntament. O el nou col·legi en el Grau, que els xiquets, després d'estar molts anys en barracons, avui en dia tenen un centre educatiu nou, les Folles, i en condicions. Aleshores, el que diguem és això. Ho tenen tot ja per a licitar la redacció del projecte, per a continuar en tots els tràmits, per a aconseguir aquest centre integrat de formació professional. Que ho facin ja, per favor. I si no poden o no volen, que ens tornen les competències i ja ho farem nosaltres.
1: Per part de l'Ajuntament s'ha plantejat en algun moment per allò de que diuen que és inundable, que està a prop del barranc i demés, s'ha plantejat per part de l'Ajuntament en algun moment una alternativa al solar actual en el que estaria ubicat este futur centre?
0: No. El centre integral de formació professional, i vaig a ser molt clara en això, no s'ha construït per un tema de falta de voluntat política. No per una qüestió tècnica. No perquè el solar siga inundable. Anem a veure. En Gandia, aproximadament el 80% del sòl urbà és inundable. El lloc on està avui en dia construït el nou Palau de Justícia té més inundabilitat que on aniria o on anirà el proper centre integrat de formació professional. Hi ha mesures correctores que pal·lien aquesta inundabilitat i que li lleven tota la perillositat al solar. De fet, hem delimitat ara la parcel·la d'una altra manera per a donar encara més seguretat. Al voltant d'aquesta parcel·la se fa com una xicoteta aigüera per a que l'aigua vagi per fora de la parcel·la i la parcel·la s'eleva mínimament. N'hi ha moltes formes de minimitzar els riscos per inundabilitat. I ha que tindre en compte una altra cosa. Nosaltres, des de l'Ajuntament, primera, qui té les competències per a decidir si un solar és inundable o no, és l'Ajuntament, no és la Generalitat. Evidentment, tinguent en compte els mapes tant nacionals com autonòmics que marca el Patri Cova sobre la inundabilitat del sòl, però qui emet l'informe dient si la parcel·la és apta o no és l'Ajuntament. Ja ho van fer així fa més d'un any. No ho van acceptar. Hem tingut que contractar a uns enginyers externs per a que facin un altre informe que ve a dir el mateix. Aquesta parcel·la és apta per a que hi hagi un centre de formació professional. Evidentment, aplicant dos o tres mesures correctores. Però si tenim el col·legi Joan Martorell a escassos metres, si tenim el Palau de Justícia construït també al costat del barranc, hi ha que tindre en compte que s'ha de fer possiblement un poc més altura, alçant centímetres el que és la parcel·la, però no hi ha cap tipus de perill. A més, també hem de tindre en compte una cosa, i és que la normativa per a un centre on se pensa pernoctar té uns condicionants molt més alts i unes exigències més fortes que un centre on se'n va a estudiar. Perquè en el moment que comença a ploure, se tanquen els centres educatius. I els xicons poden anar a la casa o poden pujar al primer pis o poden pujar al segon pis. Hi ha una diferència molt gran entre fer, per exemple, una residència on la gent té minusvalies, on la gent està dormint, entre fer això i un centre educatiu. Torna a insistir. No és un problema tècnic. No és un problema d'inundabilitat de la parcel·la, no és un problema de seguretat per a les persones, és un problema de voluntat política o de capacitat.
1: Pues esperem que aquesta voluntat política, aquesta capacitat que se li pressupon a la Generalitat la ho demostre en el que és més important, que és el futur dels nostres xiquets i xiquetes. Maite Alonso, moltíssimes gràcies per tot i que vagi molt bé. Esperem que tinguin atesa esta qüestió que sol·liciten per part de l'Ajuntament.
0: Moltíssimes gràcies. Des de luego la solució ja l'hem posat de la taula. I més fàcil per a resoldre este problema és que ens tornen les competències i nosaltres el farem.

0: En La Ventana Gandía, la entrevista.
1: Es planteja com un projecte important per part d'empresaris. Evidentment, el col·lectiu educatiu ho veu com una necessitat. Els partits polítics ho veuen com una necessitat, però ahí està, el nou centre d'FP que no para de retardar-se. Què està passant exactament? Bonic conèixer l'última hora al respecte i per això, qui millor que poder parlar en la coordinadora general d'Urbanisme de Gandia, Maite Alonso. Bona esperada.